feien a cosa, una altra poc, un que li pius sube, que anaven a tablar, el de cosa, el rapel. Alors, un d'uno, l'altre respon. I alors se rapel d'un a l'altre, i fou pel meu més un.